Bon dia. Associacions veïnals per la defensa de la vivenda a Alacant han convocat una manifestació per a reclamar una ciutat més habitable i acollidora i contra el model turístic de la ciutat. Serà el pròxim 19 de setembre. La proposta apunta directament al model turístic que es construeix, diuen, sobre la precarietat de molts a costa d'enriquir a uns pocs. Els convocants asseguren que és moment d'exigir un canvi de model que permeta als alacantins recuperar la ciutat. I el ple de l'Ajuntament de Villena, també a la província d'Alacant, ha aprovat crear una comissió especial després del robatori de

0: El tresor de la localitat perpetrat a finals del mes d'agost en les instal·lacions del museu d'este municipi. L'alcalde, el socialista Fulgencio Cerdán, ha reclamat revisar els protocols que es marquen a nivell europeu i ha insistit en que la Generalitat va poder tindre la última paraula i traslladar en 2024 el conjunt al Mubin. I agents de la Policia Nacional han desarticulat a València una cèl·lula d'una organització criminal especialitzada en la comissió de robatoris amb força en vivendes habitades mitjançant el mètode de l'impressionin o la còpia instantània de claus. L'operació va culminar amb la detenció infraganti de quatre homes quan es disposaven a realitzar nous robatoris durant la matinada. I la Generalitat ha abonat 17 milions d'euros corresponents a ajudes destinades a famílies de víctimes mortals de la Dana de 2024, xifra que suposa el 98% del total concedit. Els diners arribaran als afectats els pròxims dies després de l'última ordre de pagament.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Onda Cero València.

0: Gente de Fallas con Boro Peiró y el patrocinio de Turrón Viena Mabel.
1: Vamos a saludar a Boro a ver por dónde anda. ¿Qué tal, Boro? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Así, parlant de menjar, a estas horas, hemos entrado una fama.
3: Claro.
2: Ay, es lo que
3: canines.
2: En algun poble hi haurà avui paelles i coses.
1: Clar,
2: fas
1: això, mira.
2: Fas una paella i fas festa. Ja
3: I s'acaben els problemes.
2: Mm-hmm. Claro, però el que no s'acaba mai són les festes, que és el més bonic del món. Bueno, setembre comença.
1: A veure.
2: Comença a ir. No he vist un setembre més... No sé quina paraula gastar. És que no ho sé.
1: Més complet o més... Més què?
2: Tensionat.
1: Tensionat.
2: És que, claro, per un puesto... se convertís en tradició que Junta Central Fallera envia les fotos el dia 1 de les candidates i tal, no? El revolt que n'he muntat en València és de tres parells de collons. Mm-hmm. I dic collons perquè és que és la paraula que emís en aquest moment. Perquè me dona ràbia. Me dona ràbia perquè darrere de podem parlar de la qualitat, del tal, de lo que la gent vulga. Però la gent ha de pensar que darrere de tot això hi ha persones. Entonces, jo no vull donar-li més bombo que el que té, no? Però moltes vegades n'hi ha que cuidar un poquet els modos. I que la gent siente i padece, no? Entonces, claro... Lo que hay que buscar es fórmulas, soluciones, tal, y ver de qué forma se pueden hacer las cosas, pero yo estoy haciendo cosas que a mí me fican esperas de punta, parecía yo...
1: Sí, vaig a contarle a Andrea, porque Andrea no lo sabe, y es que la Junta a compartir las fotos de las 75 candidates a Fallera
2: sí,
1: Major,
2: sí, com tots els anys.
1: Sí. Y los mitjans les están compartint y mucha gente está comentando...
3: Ya, el de siempre sobre el...
1: Están comentant sobre las chiques candidates, sobre el físico...
2: Que te agraden más o menos, o que la calidad de la foto te puede agradar más o menos.
1: Pero te puede agradar más o menos...
2: Si te puede agradar o no... Exacte,
1: claro, o la calidad de la foto, o el ángulo de la foto, o la proximidad de la persona, pero de ahí a criticar a una persona pel seu aspecte físic
3: no
1: o dir autèntiques barbaritats des d'ací, des de logo ho condemnem, perquè és que tela, la gent se n'ha passat.
2: Per si això no és prou, de repente, això és per el matí, quan envien les fotos, tal qual, però per a vesprar, el gremi d'artistes fallers, ojo, cuidado, envia un comunicat els quatre últims presidents, mm-hmm, sin contar el actual, o sea, los cuatro expresidentes y tal y cual, que digan que no atraviesa su mejor momento, la gestión del actual maestro mayor, Vicente García, su directiva, parece no gustar a quienes ostentaron este cargo con anterioridad, Pablo Jesús Ovejero, José La Torre, José Armés Puig y Paco Pellicer, y pues la acusan un poquito de actuar con prepotencia, malas formas, el gremio, todos los gremios están informados de cada novedad, en el documento un poco vienen a decir que se sepa cuál es la realidad de la verdadera situación del gremio, la gestión que se está desarrollando el actual maestro mayor y su inexistente junta directiva, la acusen de engañar a los gremiados y recordar, bueno, también destaca lo ocurrido el convenio de Diputación de Valencia, la verdad es que yo digo, ostras, chape miau, eso serían les de la vesprà, una cosa aixina. Uh-huh. A les 8 i mitja, 9 de la nit, perquè l'altre comunicat, el comunicat de l'actual gremi, de l'actual directiva del gremi d'artistes falleres també, pues contestant a lo que escriu en este cas és quatre president, no? El mestre Major replica en este cas a Sant Desor, están usando datos confidenciales, diréis, ¿no? No acepta dudas sobre su transparencia. Julián García Pastor también pues contesta. Paren de economía, paren de tal, de cuestiones emocionales. Seguramente ahora mateix un problema de resolver que es la Diputación. Bueno, yo que sé, hay muchas cosas que al final tú dius, la madre que va, el mestre Machora asegura que clare contundentemente, especialmente ante el atisbo de duda. Todo lo que está pasando, ¿no? Y al final yo digo, ostras, bueno, el caso es que se están tirando trastos unos yates. Uh-huh. Uy, pero el matiz dices, claro, tú publiques, evidentemente, me parece una cosa que es importante, ¿no? El gremio de artistes falleres al final de la historia deu de ser el gremio más importante que te la festa a les falles. Y la gente debería de creure-ho, porque es a través de las cosas que se mos omplimos la boca. Lo más importante de la festa es la falla, y es mentira. I ara que ara hi ha un ons a casa que s'ha eixit de la carretera. Hòstia, lo que diu Oro, pum, s'ha tragat un arbre. És mentira, és mentira. No és veritat que lo més important de la festa, avui, siga la falla. Avui és la fallera, si està més que demostrat. Però que tampoc és mal. Lo que n'hi ha que fer és saber si tot suma esto de categoria. Lo que no podem és obligar al faller, tal, és, té que ser la sola primera, sola segona, sola... Però hi ha conductes i formes de fer el que és més important i romper. Entonces el gremi, si el més important és la falla, el gremi més important que tens és el gremi d'artistes fallers. Avui alguns dient, creo que no és moment ni formes d'idear nostres problemes, ¿vale, no? Algun artista faller veterano dient, jo crec que la roba la durien de llevar en casa, no? I després ja estendre-la, ja, quan tinc en planxaeta ja l'ensenyem i tal, cada un té la seva forma de pensar, no? Bajan les aguas revueltas en el gremi, és veritat. Jo tinc molta amistat en tots els... Ja no en els que han sigut president. Entonces, i són bons amics, evidentment. Jo tinc el Inodor, i mi, jo sigo en l'època de Pepe La Torre i de Manolo Garra en Gloria Estiga i tal i qual, una directiva, a mi em pareixia una directiva superpotent. Però al final de la història, el resum és que jo estic al costat del gremi, mane qui mane, perquè és el gremi d'artistes fallers. Lo que també, igual és un altre moment perquè peguen una volteta a tot això i miren on està el problema i on està el algo està fallant en el gremi d'artistes falleres també, no? I representen un col·lectiu més important de la Festa dels Fallers. O sea, que 1 de setembre, xape.
1: Ja, ve forte setembre. Boro, demà sí, contem més. Adéu, fins demà. Res, ho deixem així, Andrea. Després...
3: Mañana más.
1: En Comunitat bueno, Valenciana en la Onda, a les 2:30 tornem. Ara es queden amb esports, amb informatius, que tinguem bona vesprada. Adéu.
4: Más de uno Valencia, Onda Cero.
5: Hoy venía pensando en la incapacidad. El ridículo del Valencia en el cierre de mercado es histórico. Con Sadik lesionado para tiempo, Gurley fue incapaz de cerrar el fichaje de un delantero de la segunda división inglesa. Sí, de la segunda división inglesa. Tanto es así que el CEO, a falta de 2 horas para el cierre, ya estaba abandonando las oficinas del club. La misma vergüenza que sintieron los valencianistas con su equipo en Riazor, la sintieron ayer una vez cerrado el mercado de verano. Sí, ese mercado que, según el club, nos tenía que llevar a pelear por el objetivo de volver a Europa. Lo de ayer no es sino una muestra más de la nula planificación deportiva de este equipo. La incapacidad de firmar un delantero, aunque sea de la segunda inglesa, deja bien claro que no existe ningún tipo de proyecto. Se vendió a bombo y platillo la nueva estructura deportiva. Gurley llegó sacando pecho de sus supuestos logros en el fútbol inglés. El presidente insistió en que el objetivo era volver a Europa. Y la verdad, la nada más absoluta. Otra mentira más de Meriton, de Peter Lim y de sus secuaces. Gurley no solo

0: Más de uno, Noticias Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
1: La comunitat es suma avui a les concentracions per a denunciar la situació que travessa Ceuta. Bona vesprada. Hi haurà concentracions a tot el nostre territori. Des de l'esquerra asseguren que és una iniciativa partidista de PP i Vox encoberta baix el paraigües de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. És el nostre tema de portada que ampliarem junt a la resta d'actualitat de la comunitat. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Comencem. Com es dèiem, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha convocat concentracions a les 8 d'esta vesprada en suport a Ceuta, coincidint amb el Dia de la Comunitat Autònoma. Núria Moreno.
2: Són nombrosos els ajuntaments valencians que s'han sumat a esta cita. Miguel Bailac, secretari general de la Federació, ha explicat el perquè d'estes concentracions en Más de Uno València.
3: Para poner el foco de atención y que no se olvide esa situación que están padeciendo más de 80.000 habitantes que viven en Ceuta y que desde el día 30-31 de julio pues están sufriendo una situación que no se soluciona y que de alguna manera queremos que no se olvide y que se pongan todos los medios para poder solucionarlo.
2: A la concentració de València assisteixen esta vesprada l'alcaldessa Maria José Català, el vicesecretari nacional del PP, Jaime de los Santos, i el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
4: No és una concentració de partits polítics. És una concentració

0: Concentració d'espanyols que defensen la integritat del nostre país i que volen mostrar la seva solidaritat en una població com la Ceutí que ha tingut una invasió.
1: Algunes localitats governades pels socialistes com ara Gandia, l'Eliana o

0: Anem fins a Alacant, Juan Carlos Fresneda.
1: Sí, con esas palabras la portavoz municipal Cristina Cutanda ha pretendido animar a los alicantinos para participar, lo que ha desatado las críticas de la oposición.
2: Ceuta no está sola, aunque se sienta con razón abandonada por el gobierno central, y que ante una crisis de gravedad permanezca más preocupado por buscar excusas que por asumir responsabilidades.
1: Los portavoces del PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem coinciden en que el PP pretende confrontar. Escuchamos por este orden a Trini Amorós, Rafa Mas y Manolo Copé.
3: Nuestra solidaridad con Ceuta exige unidad, responsabilidad y colaboración entre administraciones.
4: Utiliza las redes del Ayuntamiento de Alicante para convocar un acto de su partido y de Vox.
5: Ceuta necesita menos odio y una respuesta que garantice los derechos y la protección de las personas más vulnerables.
1: En la provincia, más de 35 ayuntamientos gobernados por el PP secundan la convocatoria, aunque otros como Monóvar se han desmarcado siguiendo las directrices de las ejecutivas de los partidos de izquierda.
0: Y Castelló también se moviliza en suport a Ceuta, però envoltada de controvèrsia política. Capital de la Plana, Lorena Pardo.
6: Els ajuntaments del PP se sumen a les concentracions. Begoña Carrasco, alcaldessa de Castelló.
7: Porque queremos expresar nuestro apoyo firme y sin fisuras a Ceuta y a todos los ceutís ante la gravísima situación que vive la ciudad desde la invasión de miles de personas los días 30 y 31 de julio. Ceuta no se vende, se defiende.
6: Els partits d'Esquerra denuncien que es tracta d'una concentració partidista de la presidenta de la Federació Nacional de Municipis i Províncies, Gonzalo Galán, portaveu de Compromís a Benicarlo.
8: S'està fent política de manera evident amb una suposada solidaritat a Ceuta. Hem estat i estarem sempre amb unitat i fermesa, però no podem acceptar de cap de les maneres l'ús de les institucions que fan PP i Vox.
6: Ajuntaments del PSOE com Alcora o Vila-real no han convocat concentració, això sí, han fet manifests públics de suport a Ceuta.
9: Tens un projecte cultural, científic o esportiu? Fes-lo créixer amb el suport de la Generalitat. Presenta la teua sol·licitud a la convocatòria de suport al mecenatge de la Generalitat Valenciana. Els teus col·laboradors obtindran avantatges fiscals i el teu projecte arribarà més lluny. Tens fins el 30 de setembre. Impulsem els teus projectes, fent créixer les teues idees. Oficina de Mecenatge, Generalitat Valenciana.
0: L'atur va pujar a l'agost en la comunitat en 5.847 persones respecte a juliol, deixant la xifra total de persones desocupades en 294.000. Continua notant-se l'efecte del procés extraordinari de regulació de persones migrants.
10: Un procés que en el cas de la comunitat ha sumat fins a agost 39.830 afiliats a la Seguretat Social, un fet que valoren de manera positiva sindicats com ara Comissions Obreres. Rocío Pascual és la seva secretària d'Ocupació i Joventut.
11: Que está permitiendo aflorar todo ese empleo que antes estaba en la economía sumergida y que estas personas pues puedan acceder al mercado laboral con derechos y protección social.
10: La patronal reclama en este sentido una aceleración en las políticas de inserción laboral. Inmaculada García, secretaria general de la SEP.
12: Es fundamental identificar con agilidad los perfiles profesionales de estas personas, poner en marcha itinerarios de formación adaptados a las necesidades reales de las empresas y agilizar los trámites administrativos para facilitar cuanto antes su incorporación efectiva al mercado laboral.
10: Desde el Consell reclamen al Govern central recursos adicionals per a poder atendre aquesta demanda.
0: També en clau econòmica, el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha defensat avui a Castelló la necessitat que Brussel·les establisca un marc específic per a la indústria ceràmica que tinga en compte, ha dit, les particularitats d'un sector estratègic per a Espanya i especialment important per a la província de Castelló. Juanjo Tobar.
13: Hereu ha insistit en que el govern d'Espanya manté aquesta reivindicació davant la Comissió Europea i ha reclamat sensibilitat per a minimitzar l'impacte de les seues decisions sobre la competitivitat de les empreses.
14: Estamos debatiendo con Europa lo que sería la asignación de derechos de emisión gratuita. Saben que yo firmé una carta al comisario para pedir que tuviesen un tratamiento específico, especial para el sector de la cerámica. O sea que estamos acometiendo diferentes medidas para defender la competitividad.
13: El ministre també ha assenyalat el cost de l'energia com un dels principals reptes de la indústria, que exporta més del 80% de la seva producció.
0: I reaccions d'este dimecres a l'escrit presentat per la defensa de Carlos Mazón al jutjat de Catarroja, en el qual insisteix en la no participació de l'expresident en l'enviament de les alerts i el nombre de víctimes mortals que va causar la riuada. Ramon Pérez.
15: Des de Compromís, el seu síndic, Joan Baldoví, acusa Mazón de continuar rient-se de les víctimes i dels valencians, mentre que José Muñoz, del Partit Socialista, considera que és insultant i s'ha escrit presentat per la defensa.
16: Que estava en un reservat de restaurant mentre la gent moria, ara ens vol fer creure que una alerta a temps no hauria salvat vides. Es pot tindre més poca vergonya, però el que és una autèntica vergonya és que el

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.
1: Bona vesprada, què tal? Són les 2:30 i comencem Comunitat Valenciana en la Onda. Mitja hora de ràdio fins les 3 per repassar l'actualitat de la Comunitat Valenciana, però també per a parlar d'innovació, de tecnologia i també de projectes que tenen un impacte directe en les persones. Avui començarem per ahir, per la tecnologia, però vista des de les persones. En uns minuts connectem amb Castelló a Marta Fullera perquè avui s'ha presentat una nova ferramenta d'intel·ligència artificial pensada per a persones amb parla atípica. I no només d'això parlarem en quant a tecnologia i innovació, i és que d'ací poc tenim dos cites interessants que contar-los, 22 de setembre i 7 d'octubre, on tindran joc dates per a que l'ecosistema de la tecnologia i la innovació es junten. Després els ho contem amb Reddit. Abans que res, actualitat amb Amparo Piqueres. Bona vesprada, Amparo.
2: Què tal? Bona vesprada.
1: Anem a fer un repàs del que els temes que tenim avui per a contar.
2: Bé, pues, com sabem, la Comunitat Valenciana es suma esta vesprada a les concentracions que s'han organitzat per a recolzar a Ceuta. La Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha convocat a les 8 de la vesprada i les concentracions coincidint precisament en el dia de la ciutat autònoma. Són nombrosos els ajuntaments valencians que sumen a esta cita. Així, a València, a esta concentració assistirà l'alcaldessa Maria José Català i també el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca. Algunes localitats governades, en este cas pel Partit Socialista, com ara Gandia, l'Eliana o Sagunt, han optat per organitzar concentracions alternatives este migdia, assenyalant que ho fan en suport a Ceuta, però també als drets humans. A Alacant, els grups d'esquerra de l'Ajuntament han anunciat que no van acudir a la concentració a les portes del consistori. Només PP i Vox ho faran per a mostrar a Ceuta que no està sola. També Castelló es mobilitza en suport a la comunitat autònoma de Ceuta, però aquestes concentracions també van estar envoltades de controvèrsia política. A banda d'este tema, que és el principal del dia, l'atur va pujar a l'agost en la comunitat en 5.847 persones respecte a juliol. Parlarem també de les dades amb els sindicats i amb la patronal perquè continua notant-se l'efecte del procés extraordinari de regulació de persones migrants. Este matí ha estat a Castelló el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha defensat la necessitat que Brussel·les establisca, ha dit, un marc específic per a la indústria ceràmica que tinga en compte les particularitats d'un sector estratègic per a Espanya i especialment també per a esta província. I hem tingut ja reaccions este dimecres a l'escrit presentat per la defensa de Carlos Mazón al jutjat de Catarroja, en el qual insisteix en la no participació de l'expresident en l'enviament de les alert i el nombre de víctimes mortals que va causar la Dana. Des de Compromís acusen a Mazón de continuar rient-se, han dit, de les víctimes i dels valencians, i els socialistes diuen que és insultant este escrit presentat per la defensa de l'expresident. Per cert, que les víctimes de la Dana són des d'avui una més, 232. La jutgessa de Catarroja ha incorporat una nova víctima mortal, la defunció d'una veïna de Guadassuar que va faltar per una insuficiència respiratòria en no poder fer-li arribar a casa l'oxigen que necessitava. I parlant de la Dana, la Generalitat ha abonat 17 milions d'euros en el marc de les compensacions destinades als familiars de les víctimes mortals. La xifra suposa el 98% del total del volum concedit.
1: Doncs aquestes i altres notícies les ampliem, actualitzem aquesta vesprada a partir de les 7:20 amb Ramon Pérez en la brújula. Gràcies, companya.
2: Gràcies a vosaltres. Adéu.
1: Dimecres 2 de setembre, de reprendre també les seccions habituals d'este programa, el Comunitat Valenciana en la Onda. Innovació, tecnologia, que una temporada més repeteixen en este contingut, en esta mitjoreta de ràdio que compartim. I és que quan parlem de tecnologia solem pensar en intel·ligència artificial, en robots o nous dispositius, però hi ha àmbits en què la innovació està adquirint cada vegada més importància i que fins fa poc podien semblar-los molt llunyans. La seguretat, les emergències, la defensa o l'espai. Són sectors que estan experimentant una transformació tecnològica molt important i que al mateix temps plantegen nous reptes per a Europa. Necessitem més capacitat pròpia, més tecnologia desenvolupada així i una indústria preparada per a respondre a un escenari que està canviant ràpidament. Precisament sobre això se centrarà enguany el Reddit Summit, que se celebrarà el 7 d'octubre a CaixaForum València, amb la seguretat, la defensa, les emergències i l'aeroespacial com a grans protagonistes. protagonistes. Però no parlem només de defensa. Moltes de les tecnologies que es desenvolupen per a estos sectors també tenen aplicacions civils i poden generar noves oportunitats per a la nostra indústria. Bé, com dèiem, reprenem espai. Primer que res, abans de fer esta entrevista sobre el nostre tema d'avui, salude a la responsable de màrqueting i comunicació de Reddit, a Sara Chaparro. Bona vesprada, Sara.
3: Bona vesprada, companya, què tal?
1: Molt bé, reprenent bones costums, bones seccions, i precisament en el dia d'avui, per a parlar d'això, anem a saludar ja a Gonzalo Belenguer, director general de Reddit. Gonzalo, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, Gonzalo, primero que nada, este año habéis elegido para el Reddit Summit cuatro ámbitos que quizá puedan parecer muy diferentes entre sí: seguridad, defensa, emergencias y aeroespacial. Pero ¿qué tienen en común y por qué es importante hablar de ellos desde la innovación tecnológica?
4: Bueno, desde luego el entorno y el momento en el que nos encontramos pues muestra esta necesidad como una de las prioridades del ecosistema, ¿no? Por darte un dato, la Comisión Europea movilizó el pasado año más de 17.000 millones de euros para el desarrollo de la I+D, concretamente en el ámbito de la defensa. Por tanto, desde la red, desde los centros tecnológicos de la Comunidad Valenciana, no podíamos permanecer ajenos a esta oportunidad, que no supone un nuevo escenario de oportunidad simplemente para las empresas que tradicionalmente se han dedicado a la defensa, sino precisamente, y más en un entorno PYME como en el que nos encontramos, supone una oportunidad de diversificación sectorial para nuestro gran tejido PYME que tenemos en la Comunidad Valenciana, y que desde luego, a través del desarrollo de tecnologías duales, puede postularse como una alternativa de desarrollo futuro, y que desde luego, insisto, es una gran oportunidad para, bueno, aplicar y desarrollar soluciones que por otra parte tenemos en nuestro tejido empresarial.
3: Y precisamente, Gonzalo, cuando hablamos de defensa o de seguridad, muchas veces pensamos inmediatamente en misiles, drones o armamento. Pero ¿qué papel

0: Les 2 i 51 minuts, continuem en Comunitat Valenciana en la Onda i ara és moment també, com dèiem, arrenquem temporada a fer ronda per emissores, les de la Comunitat Valenciana, així en Onda Cero, per a que ens conten coses molt interessants. I just este matí, parlant amb la nostra companya Marta Fullera de Castelló, me deia, és que s'ha presentat una intel·ligència artificial per a persones de parla típica, superinteressant, i moltes vegades pensem en la IA i en el seu mal ús, que moltes vegades li donem, doncs no. Hi ha molts bons usos de la intel·ligència artificial. Marta, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Begoña. I sí, és, i és que tots parlem, però no tots o totes som escoltats de

la mateixa manera, per a moltes persones amb trastorns de la parla, una cosa tan quotidiana com pot ser per a tu o per a mi, com demanar una cita o participar en una conversa, utilitzar

0: era més clara a l'interlocutor. Avui han vingut al programa, a Más de Uno Castellón, les dues persones que estan darrere d'esta intel·ligència artificial. Són Raúl Soriano i Marta Senent. Marta, a més, té paràlisi cerebral i ha sigut, tal com ens contava Raúl, la musa que va inspirar la creació d'esta gran ferramenta.
1: Os voy a contar simplemente cómo empezó, porque es una historia muy chula, si me deja Marta, que está aquí al lado mía. Nosotros trabajamos juntos en la misma empresa, tenemos una empresa de inteligencia artificial, y una vez trabajando, de repente, veo a Marta, que tiene espasticidad en las manos, tiene parálisis cerebral. Veo a Marta escribiendo en el teclado súper lento, y yo que soy un desastre en esto, y digo, Marta, ¿por qué no le dictas a ChatGPT? Si puedes dictarle, le vas a hablar mucho más rápido que escribes. Y dice, Raúl, ¿tú eres tonto? Tal cual me lo dijo. Y digo, bueno, Marta, tampoco. Y dice, ¿tú sabes que no me va a entender? Y yo, bueno, pruébalo a ver. Lo probó y en vez de salirle lo que había dicho, le salieron letras que no sabemos si es indie, indio, a saber, ¿verdad o no?
2: Sí.
1: Y nos dimos cuenta de que había una necesidad. La inteligencia artificial no está preparada para personas que tienen trastornos en el habla.
0: Ahí sí van a ser tot. I ella mateixa ens contava que el que més valora d'una aplicació com esta és l'autonomia. L'autonomia que li pot donar per anar tota sola al metge, al psicòleg o fins i tot a comprar, perquè és la intel·ligència artificial la que automàticament traduís entre cometes, diguem, allò que les persones en parla típica volen dir i que de vegades no s'entén.
3: Hay una cosa que la persona con diversidad funcional adora mucho, que es la autonomía. El agradecido lo que haga es autonomía, por ejemplo, ir al médico, por lo que tengo que ir al médico a compañera, o al psicólogo, o ya no, al médico, diariamente, si yo voy a comprar 3 kilos de naranjas, quiero poder ir yo.
0: Clar, si ella vol anar a comprar, no vol anar en ningú. O, per exemple, la importància que té la privacitat, no? En llocs com el metge o el psicòleg, que deia, no tinc per què anar amb mon pare o ma mare per a que me traduïscan, sinó en un assistent de veu que la intel·ligència artificial siga la que parle per mi. I ara més, Begoña, el més important és la crida que ells ara estan fent perquè persones de tota la comunitat valenciana amb parla atípica es posen en contacte amb ells, amb Adagio, que és l'aplicació, perquè aixina el que volen és registrar quan més veus millor per entrenar este model. Ja sabem que la IA s'entrena. I aixina poder millorar-lo i aconseguir arribar cada vegada a més gent, perquè hem de tindre en compte que en l'àmbit hispanoparlant, esta data també m'ha cridat molt l'atenció, hi ha prop de 5 milions de persones amb algun trastorn de la parla. Per això que cada nova veu que s'incorpora a Adagio pues, pot ajudar a fer que esta tecnologia siga més precisa, més diversa i sobretot més útil per a totes aquestes persones que la necessiten. I ha sigut una experiència molt bonica, que vinguin al programa i poder xerrar un ratet amb ells.
4: Sí, perquè només escoltar-los com estaven contant Raúl, com donava la seva visió, no, Marta, ha estat pues, una delícia escoltar-los i sobretot com naix d'una idea que pot ajudar a moltíssima més gent, d'una cosa tan pues, quotidiana, no? De fer-li a Raúl eixa pregunta, Marta contestar-li i donar-se compte de que algo passava i de que alguna cosa, d'alguna necessitat tenien que tirar. Estava buscant, imagina que si fiquem Adagio a internet, i jo he ficat Adagio IA, parla atípica, i ja eixa ahí com el web, adagioweb.com, per ajudar, no? Fem eixa crida a les persones que tinguin precisament esta parla atípica i quan més banc de veus tinguem, més podrem ajudar a la resta de gent.
0: Clar, també tenen Instagram, que és adagio.ia, i ahí també els trobem a xarxes i podem posar-nos en contacte amb ells, perquè ells necessiten, ens contaven que ara mateix Adagio ja funciona en Marta. I van tindre que registrar 3.000 frases completes de Marta parlant per a que al final pues, la intel·ligència artificial la puga entendre ara. Aleshores, quan més gent participe, menys frases a poc aniran necessitant i tot serà més fàcil. Avui han presentat esta intel·ligència artificial a l'Hospital General de Castelló. Ha sigut tot un èxit. Han dit que bueno, moltíssima assistència, inclús gent que arriba tard i després els demanava l'enllaç d'esta jornada per a poder escoltar-la i per a poder veure-la, i és que les xifres ahí estan, són 5 milions de persones hispanohablants, així que no estem parlant d'una minoria, Begoña, per a res, i molt necessari. Les he preguntat també si les institucions els estan fent cas
4: i
0: si els estan ajudant, i m'han dit que sí, que ja no es demanen ajuda, sinó que és una obligació de les institucions estar al costat, no?, de totes les persones que necessiten ajuda i que de moment ho estan fent, així que per aquesta part

seu imponent castell de la Talaia, construït al segle XII. És una de les fortaleses més destacades de la província. Seguint la ruta cap al sud-est es troba el castell de Biar, un altre emblema de l'època medieval, per a continuar cap al castell de Sax, actualment un dels emblemes històrics de la comarca. Una altra parada obligatòria ens porta al castell de Petrer, amb la seva fortalesa medieval situada a la part alta del turó que domina la ciutat. La ruta culmina a Elx, on es troba el castell d'Altamira, una fortalesa que ha sigut testimoni de l'esdevindre històric de la ciutat. Situat al costat del riu Vinalopó i envoltat pel palmeral d'Elx, este castell combina l'arquitectura defensiva amb un entorn natural excepcional. La ruta dels castells al Vinalopó també convida a descobrir la gastronomia local, com el raïm del Vinalopó, els arrossos o dolços tradicionals. Una ruta enriquidora a través dels vestigis del passat, ideal per als qui busquen història, cultura i naturalesa. Així, el riu Vinalopó està cobert de castells i fortaleses, herència del pas dels àrabs per la seva història. La cultura àrab primer, la cristiana després, deixaren en aquestes terres un patrimoni d'indudable valor arquitectònic.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: 40 minuts són els que queden ara mateix per a les concentracions per Ceuta. Estan cridats a secundar-les tots els municipis, encara que la polèmica estatal s'ha traslladat també fins ací, fins a la comunitat. Els ajuntaments socialistes han celebrat ja concentracions alternatives a esta inicial de les 8. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Avui desgranem també les xifres de l'atur valencià durant l'últim mes, el d'agost, i amb l'equip d'esports l'anàlisi del mercat de fitxatges valencià en este primer dia després del tancament. Al control tècnic està Jordi Andrés, així que amb el seu treball també comencem. Avui és 2 de setembre, és el dia de Ceuta, que està travessant la situació que està travessant, i per això la Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha convocat concentracions a les 8 d'esta vesprada, en apenes 40 minuts, davant tots els ajuntaments en suport a Ceuta, coincidint, com dèiem, amb este dia de la

0: cartagineses que se reunían en el puerto para hablar y charlar y cenar, y decidieron crear en hace 33 años pues la Casa de Melilla. Y es una asociación de tipo cultural, como son las asociaciones de Castilla-La Mancha, de asociaciones de aragoneses. Nosotros lo que hacemos son actividades relacionadas con nuestra ciudad, o sea, promocionamos el Día de Melilla, promocionamos nuestra cultura, o sea, lo que es una asociación cultural, pero encaminada a dar visibilidad a nuestra tierra.
1: Pues hemos hablado con José Luis Caras, es el presidente de la Casa de Melilla de Valencia. Gracias, José Luis, por estar en Onda Cero esta tarde.
0: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de que tengáis una noción un poquito mejor de lo que somos los vilenses aquí en Valencia.
1: Són ara mateix les 7 i 27 minuts de la vesprada, Onda Cero en directe en emissió per a la comunitat valenciana. L'atur ha pujat durant l'últim mes ací al nostre territori en vora 6.000 persones que, per tant, passen a formar part ara de les llistes de la desocupació. Continua notant-se, diuen els experts, les veus del sector, continua notant-se l'efecte d'aquest procés extraordinari de regularització de persones migrants. Amparo Piqueres.
2: Un procés que en el cas de la Comunitat Valenciana ha sumat a agost 39.830 afiliats a la Seguretat Social, un fet que valoren de manera positiva sindicats com ara Comissions Obreres. Rocío Pascual és la seva secretària d'Ocupació i Joventut.
3: Que està permitiendo aflorar todo ese empleo que antes estaba en la economía sumergida y que estas personas pues puedan acceder al mercado laboral con derechos y protección social.
2: La patronal reclama en este sentit una acceleració en les polítiques d'inserció laboral. Immaculada García, secretaria general de la SEB.
4: Es fundamental identificar con agilidad los perfiles profesionales de estas personas, poner en marcha itinerarios de formación adaptados a las necesidades reales de las empresas y agilizar los trámites administrativos para facilitar cuanto antes su incorporación efectiva al mercado laboral.
2: Des del Consell reclamen al govern central recursos adicionals per a poder atendre eixa demanda.
1: També a la crònica econòmica d'avui dimecres, el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, que ha defensat des de Castelló la necessitat que Brussel·les establisca un marc específic per a la indústria taulellera, que tinga en compte aquest marc específic les particularitats d'este sector estratègic i especialment important, clar, per a Castelló. Juanjo Tovar.
5: La patronal ha traslladat al ministre les seues principals reivindicacions, entre les quals es troben disposar d'una energia competitiva, defensar la cogeneració i adaptar les polítiques de descarbonització a les tecnologies disponibles. El president de la patronal, Ismael García Peris, insistís en mantindre la competitivitat.
6: Si no somos competitivos, este sector no tiene ningún futuro.
5: També el ministre Hereu ha insistit en que el govern manté aquesta reivindicació davant Europa.
7: Estamos debatiendo con Europa lo que sería la asignación de derechos de emisión gratuita. Saben que yo firmé una carta al comisario para pedir que tuviesen un tratamiento específico, especial para el sector de la cerámica.
5: La cerámica concentra més de 17.000 llocs de treball a la província de Castelló.
1: Les víctimes de la Dana són des d'avui una més, 232. La jutgessa que investiga la gestió de la barrancada ha incorporat com a víctima mortal la defunció d'una veïna de Guadassuar a la Ribera Alta que va faltar per una insuficiència respiratòria en no poder fer-li arribar a casa l'oxigen que necessitava. La magistrada ha proposat avui també prorrogar 6 mesos més la instrucció de la causa judicial, de manera que entraríem al 2027 amb la investigació encara en fase d'instrucció. També implica això que les diligències es mantindran al jutjat de Catarroja i no passaran de moment a una instància superior. La presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies ha remès una segona carta al president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer demanant-li una reunió de treball per a coordinar la neteja dels barrancs i rius de cara a les pluges de la tardor. En una primera missiva la passada setmana alertava ja de la preocupació, deia la presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, la preocupació entre els municipis per l'estat actual dels llits de cara a les pluges de la tardor. I també avui, agost, a l'Alacantí ha acollit el tradicional acte de recollida del primer ram del raïm de taula embossat del Vinalopó. La previsió de producció per a una campanya normal ronda les 30.000 tones, que suposen una facturació global de 39 milions d'euros. Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
8: Sí, la denominación de origen protegida ha destacado la calidad de la uva de este año y demanda que los precios sean acorde con esa calidad y con el aumento de los costes que soportan los productores. De esta forma ha recogido el guante y ha mostrado su apoyo el presidente Juan Francisco Pérez Llorca.
9: Yo no he encontrado ningún producto de ninguna otra

0: parte del mundo que tenga la calidad que tienen los productos de la Comunidad Valenciana y que por lo tanto tenemos que seguir impulsando ese tipo de etiquetas y vas a contar por supuesto con la ayuda de la Generalitat.
1: Y es que precisamente este año la uva con denominación protegida se ha puesto la etiqueta para que los consumidores seamos capaces de identificarla a primera vista. La uva de etiqueta, ese es el lema de la nueva campaña.
2: I encara al Vinalopoa i ens quedem, en este cas, sobre el tresor de Villena, perquè l'alcalde, Fulgencio Cerdán, ha demanat avui revisar els protocols de seguretat als museus a nivell europeu després d'eixe robatori la setmana passada del tresor de Villena. Onda Cero a les comarques del Vinalopó, David Alberola.
3: L'alcalde de Villena se ha expressat en eixos termes durant un ple extraordinari en el qual s'ha aprovat la constitució d'una comissió específica que s'encarregarà d'estudiar i analitzar des del recorregut històric de la creació del museu als detalls de seguretat del mateix i del robatori patit. La iniciativa ha sigut aprovada per unanimitat i d'acord amb lo corregut des del Partit Popular s'ha posat en dubte que el blindatge de la vitrina en la qual s'exposava el tresor de Villena fora l'adequat. Vox ha trobat a faltar major transparència entorn a l'ocorregut i Verds per Europa ha reclamat unitat per a esclarir les causes de l'ocorregut.
2: La Policia Nacional ha detingut a València una parella, el bebè de la qual hauria mort en circumstàncies pendents d'esclarir. Detencions que s'han produït després que els iaios de la criatura denunciaren que la mare els havia telefonat per a comunicar-los la mort del xiquet i que ja l'havien soterrat directament. Va ser aleshores quan el iaio va anar a les autoritats per a donar la veu d'alarma. Autoritats ara a la recerca d'aquest cadàver per acabar d'esclarir les circumstàncies concretes. I Torrevella ha tancat avui dimecres al bany la Cala Piteras en presentar les seues aigües de valors de contaminació residual. L'Ajuntament llança un missatge de tranquil·litat, explica que s'ha detectat en un control rutinari, en un control protocolari i que Cala Piteras serà reoberta tan prompte com ixos nivells tornen als habituals. La crònica ara esportiva valenciana amb Eduardo Esteve. Hola Edu, què tal?
4: Què tal, Tamon? Bona vesprada.
2: Imagina que amb l'anàlisi, amb el balanç del mercat de fitxatges valencià, quasi 24 hores ja després del tancament, quina anàlisi fem, Edu?
4: Sí, perquè ahir es va tancar, com dius, el mercat de fitxatges i el València ho va fer sense el davanter desitjat. En definitiva, un desastrós mercat per al València i on l'última incorporació va ser la de Harvey Elliott, que a la seva presentació parlava de tornar a Europa.
5: I think Valencia is seen as a very big historic club, especially in England. You know, the quality that they've
6: Al Valencia se le ve como un club grande de Europa, Silva, desde Inglaterra, por la calidad de sus jugadores en el pasado, como David Silva o David Villa, solo por mencionar dos ejemplos, pero no solo el Valencia, también a los diferentes equipos de la Liga Española se les tiene en alta estima desde la Premier League. Es difícil, obviamente, competir a nivel europeo, pero yo creo que esta es una oportunidad increíble para mí y, sin lugar a dudas, devolver al Valencia a Europa, a la Champions, es algo que nos gustaría ver, pero será duro. Duro porque habrá muchísima competencia, pero, insisto, con hambre, con deseo, con ganas, con motivación, puede ser posible.
4: Mentre a llevant, avui ha parlat el seu director esportiu, Héctor Rodas, fent una valoració de la plantilla.
7: Bueno, hemos hecho, yo creo que la plantilla con el presupuesto que teníamos lo más competitiva posible y yo creo que el míster está también bastante contento. Luego ya es, tú al final, igual que cuando te preguntan ¿qué nota te pondrías? Al final la nota es el objetivo que consigue a final de temporada. Yo te puedo decir que he hecho una plantilla muy buena y luego la pérdida no entra, desciendes y ya puedes hacer buena plantilla que te da igual.
4: Al Villarreal es de Íñigo Pérez, es preparen para el debut a casa. Víctor Fran, bona vesprada.
8: Què tal? Bona vesprada. Sense moviments a última hora en el mercat invernal, el Villarreal ha tornat a treballar aquest matí per a preparar el partit del proper cap de setmana davant del Deportivo de la Coruña. Tornaran a jugar en l'estadi de la Ceràmica, primer partit aquesta temporada com a locals, en un escenari que augmenta el seu aforament fins als 23.173 espectadors en un dia on el Villarreal ha anunciat que supera també els de 9.000 abonats per a d'aquesta temporada.
4: Gràcies, Víctor. L'Elx va tindre un final de mercat amb molts moviments. Felipe Canals, bona vesprada.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. El Elche cerró el mercado con el fichaje del centrocampista Tomás Lemar, media punta, procedente del Atlético de Madrid, llega cedido al Martínez Valero, y del central argentino Kevin Lomónaco. El Elche paga más de 4 millones de euros por el defensa procedente de Independiente. Y la salida de Affengruber, del austriaco, al Fulham de Álvaro Arbeloa, a la Premier. Por eso llega Lomónaco. El Eldense, por su parte, cerró el mercado con el fichaje del atacante.